era que tu has fos que la vada que el món món amb Déu la no sé jo sé que vino bé. Se skýdí no knége, dalo vau dolti, tedy no kde ho no, ní báj, ní krunka. Se skýdí no knége, dalo vau